Alo Canata, serem t'querec tan xum. A què m'has pot ser si ni xeco xeve seran tes que quinyan nei raqatara carman casina? Jo hi m'aqanar t'avui negas ut xerac taqi xumana kataki, eh? Un xita ucusist avui negas maiatta maiatta maiporintani negas conaki kani.